Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: my lady.
1: És el mejor dia que ingressa.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: A l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
4: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
5: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
4: Descarrega't la nostra aplicació.
6: Disponible per Android i iOS.
7: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: 107.9 FM. Ràdio Abrera i tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera.
6: 107.9.
7: Omplim el buit de la nit.
8: Ràdio Abrera. 107.9 FM.
9: Let's do it.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Herrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 5. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles, ni sobretot en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
8: That's right.
9: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
10: Conecta't a Radio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
11: Envia'ns els teus comentaris.
10: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
12: RadioAbrera.cat.
10: Connecta't a nosaltres.
11: Connecta't a nosaltres.
10: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. Contigo sale.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb les retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, on s'està retirant un vehicle del voral direcció Tarragona. I en clau política, els Estats Units i l'Iran han signat ja electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I a banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com ara l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen aquestes ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra ja està estabilitzat i Protecció Civil ha aixecat el confinament de Ribera d'Ondara, Briançó, els Hostalets i Pallerols. El foc ha afectat unes 60 hectàrees, una granja amb una nau, un femer, bales de cibada i diversos camps agrícoles sense causar danys personals. En total han treballat més de 70 dotacions d'extinció terrestres i aèries i més de 200 bombers i bomberes. A hores d'ara continuen treballant amb 20 dotacions per tal d'extingir completament aquest incendi. I un home de 63 anys moria ahir en un accident de parapent a la zona de Palau de Noguera, a Tremp. Tot i l'assistència dels bombers i del SEM, el ferit no va poder sobreviure a les greus lesions. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest sinistre. I en esports, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I pel que fa al temps, al matí hi haurà algun núvol baix a la costa que es dissiparà ràpidament. De cara a la tarda creixeran també nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb possibilitat inclús d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
2: Arabaya. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
4: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: La radio més propera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la B20, a la B10, volíem dir, a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carril tallat direcció Nus de Trinitat. Una altra a Barcelona, també talla un carril en la mateixa via. I finalment una tercera avaria, en aquest cas d'un camió, a la Pesata Barbera del Vallès, deixa també un carril tallat direcció Girona. A banda també, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C33 a Barcelona també, a la C31 al Prat i finalment a la B30 Badia del Vallès. I els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar més nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com ara l'Hospitalet de Llobregat o bé Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo pels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Cigarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames, després d'una actuació inicial que va arribar a mobilitzar més de 200 efectius i 70 dotacions terrestres i aèries. I un home de 63 anys moria ahir també en un accident de parapent a la zona de Palau de Noguera, a Tremp. Tot i l'assistència dels bombers i del SEM, el ferit no va poder sobreviure per les greus lesions que tenia. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident. I pel que fa al temps, del matí hi haurà núvols baixos a la costa que es dissiparan ràpidament. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb possibilitat inclús d'algun ruixat aïllat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la festa major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la festa major jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir amb família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, espectacles, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per festa major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació. Turisme.
3: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
4: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, de 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
3: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 60 75. Chatarras Cao,
1: chatarrero del amor.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Aquest estiu, anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. També a l'estiu, la millor inversió pel teu negoci.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
3: Que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686 253 157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i als matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. residents. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Toni, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabató acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica Abrera amb temps de guerra 1936-1939 en sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir la barbària del nazisme. Abrera contem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització sensibilització amb ells i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
3: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació, podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel, les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Abrera som cultura.
6: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
5: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny a municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat al llarg, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un curs més, l'alumnat de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera ha rebut la visita de la policia local d'Abrera per tal de conèixer l'activitat que s'hi realitza des del cos de policia. Des del Servei d'Educació de l'Ajuntament, conjuntament amb el Servei de Seguretat Ciutadana, s'organitza aquesta activitat que consisteix a apropar la policia local d'Abrera als infants d'un i dos anys per establir una relació de confiança i proximitat. Sentim Júlia Mirto, primera tinent d'alcalde.
5: Un cop més, apropem la nostra policia local i el Servei de Seguretat Ciutadana d'anar a la nostra infància. Aquesta activitat té com objectiu familiaritzar la infància amb la normativa de seguretat i que reconeguin els nostres i les nostres agents com a figures de proximitat i de confiança. Seguirem impulsant els projectes de mobilitat segura i educació en clau de seguretat ciutadana.
4: Durant l'activitat, els i les petites poden pujar un vehicle de la policia i fer sonar la sirena. L'objectiu d'aquesta activitat és que els infants reconeguin la policia com a referent de seguretat i confiança mentre es diverteixen jugant.
3: Abrera Informació. Informació de serveis.
4: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. És previst que els treballs també s'allarguin durant la propera setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
3: Abrera Informació. Cultura.
4: Diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
0: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
4: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido, el segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs, i el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
6: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
7: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A l'estiu, el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles, ni sobretot en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Si tu ja no m'estimes...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua, deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda, també retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement, volíem dir, del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit, també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
3: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la Via Mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
0: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, des 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
4: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitzant l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la Peça a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments moments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
3: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. T'agrada?
5: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos. Yeah.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu. Per tu.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
6: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Estabilitzat l'incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació i on els bombers creuen poder donar-lo per extingit properament. I el Tribunal d'Estrasburg ha avalat el 25% del castellà a l'escola catalana en inadmetre una demanda d'Òmnium Cultural contra l'exclusió de les entitats catalanistes en la causa. En una decisió notificada aquest dijous, la Cort Europea de Drets Humans argumenta que la decisió judicial impugnada no va derogar la política lingüística de l'escola, sinó que simplement va augmentar l'ús del castellà en una o més assignatures sense modificar l'ús preponderant del català com a llengua d'instrucció. I els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de Torreta de Montsià, avui de Cona, després d'un dispositiu de recerca activat durant aquesta passada nit. En mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diversos punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra a Santa Coloma de Farners. També hi ha un accident a la P7 a Vilafranca del Penedès que deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments, dels quals 58 estan previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro, en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus, pendent d'Enderroc, al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. La jornada culmina amb una manifestació a Barcelona. I finalment, perquè fa els esports, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaurana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení del Barça. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i enlloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
5: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir i la barbària del nazisme. A Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb els i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
4: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
3: Abrera Informació, Medi Ambient.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les Carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel, les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels

0: últims anys, i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte OMA, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
1: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta camps de Rostoll, una zona propera a la carretera LB-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030-2031. Això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés que per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
2: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Un curs més, l'alumnat de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera ha rebut la visita de la policia local d'Abrera per tal de conèixer l'activitat que s'hi realitza des del cos de policia. Des del Servei d'Educació de l'Ajuntament, conjuntament amb el Servei de Seguretat Ciutadana, s'organitza aquesta activitat que consisteix a apropar la policia local d'Abrera als infants d'un i dos anys per establir una relació de confiança i proximitat. Sentim Júlia Mirto, primera tinent d'alcalde.
4: Un cop més, apropem la nostra policia local i el Servei de Seguretat Ciutadana d'anar a la nostra infància. Aquesta activitat té com a objectiu familiaritzar la infància amb la normativa de seguretat i que reconeguin els nostres i les nostres agents com a figures de proximitat i de confiança. Seguirem impulsant els projectes de mobilitat segura i educació en clau de seguretat ciutadana.
3: Durant l'activitat, els i les petites poden pujar un vehicle de la policia i fer sonar la sirena. L'objectiu d'aquesta activitat és que els infants reconeguin la policia com a referent de seguretat i confiança mentre es diverteixen jugant.
2: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. És previst que els treballs també s'allarguin durant la propera setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
2: Abrera Informació. Cultura.
3: Diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
5: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida d'Abrera.
3: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido, el segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs, i el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:45 to 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
6: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
7: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
11: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Bueno, yo te voy a decir la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir, porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar, yo lo que hago es transmitir.

garatge al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A l'estiu, el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
4: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
5: I si ho prefereixes,
4: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 2:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-73 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Per Sant Pere, festa a Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la festa major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la festa major jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per festa major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació. Turisme.
3: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
4: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 per des 10 experiències, a Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
3: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
7: Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
5: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Tensió aquest matí al barri de la mina de Santa Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
3: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi en la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
5: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

química.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis, com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
4: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Brera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament de Brera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.

0: Un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir la barbàrie del nazisme. Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb ells i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
1: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Bisaurús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació, podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
2: Abrera Informació, Medi Ambient.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
3: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
3: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu per qui impedia als seus fills el dret constitucional, diu, d'aprendre el castellà. I més de la meitat de les persones ateses al projecte Home al darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere a l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: I el Banc d'Espanya xifra en 750.000 el dèficit d'habitatges que hi ha actualment a l'Estat, uns 150.000 més que l'informe sobre l'habitatge que va difondre el 2024. Per resoldre-ho, l'organisme proposa aplicar polítiques transitòries de contenció de demanda i posa l'exemple de limitar els usos no residencials. Alerta que les compres de no residents i l'ús turístic de l'habitatge redueixen l'estoc disponible per a ús residencials a zones de la Mediterrània, a les Illes, a Barcelona, Madrid i Sevilla. I una dona de 85 anys ha mort aquest migdia a Igualada, atropellada per un camió per motius que es desconeixen. Un vehicle de gran tonatge ha entrat a la Rambla de Sant Isidre per l'accés on només pot accedir l'autobús, segons fonts municipals. Poc després d'accedir a la via reservada per a vianants, ha atropellat una dona. S'hi ha desplaçat la policia local i el servei d'emergències mèdiques i els bombers, però no han pogut fer, malauradament, res per salvar-li la vida. I Jordi Campoy Boada ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertran amb la novel·la Fer cantar els arbres, dotat amb 30.000 euros. El Premi Miquel de Palol de Poesia se l'han dut Joan Tomàs Martínez Grimal per l'obra Orografia. Laia Aguilar s'ha emportat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per La Fuga. Els Premis Literaris de Girona es lliuraran el 15 de setembre a l'Auditori. Els volums arribaran a les llibreries just l'endemà.
0: Notícies en xarxa.

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles, les seves filles i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
1: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
0: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i, a més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
0: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i, a més, es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
3: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
3: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
5: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència, on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
4: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu, gràcies a tu, gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Pepita Estudio.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Porto una estona caminant entre esbarzers i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Fórmula.cat. La millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va assegurar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració davant del jutge, filtrat als mitjans aquesta tarda.

0: no desitjaven en un context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat aquestes dades de preocupants.
1: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
0: Més qüestions. La depuradora d'aigües residuals de Palamós ha recuperat el seu funcionament normal quasi 5 mesos després que el temporal Harry l'avariés greument. Durant aquest temps ha abocat aigua al mar amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. La instal·lació va recuperar la funció al 50% i ara ja amb la seva totalitat. Ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros de part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. I els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici per les arques públiques és de 17.000 euros. I el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana. Ara, amb una inversió de 530.000 euros, es podrà garantir encara més aquest servei.
2: Música i informació. Ràdio Brera. 1, 2, 3, go! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si te acabas de conectar ahora mismo. Y si no, pues también bienvenido a Top Música Nueva, el blog de música de estrenos musicales líder en español en todo el mundo. Soy Bruno Navarro y aquí arranca el programa oficial. Tenemos una hora por delante de las mejores novedades, de ponerte al día de lo último que ha salido al mercado. Pero también vamos a disfrutar de las canciones que lo están petando en este 2026. Vamos a arrancar el programa de hoy con una canción que ya está subiendo como la espuma. Shakira, la canción oficial del Mundial. Se llama Die Die.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol

0: Està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
2: Ruta 66.
1: Una setmana més puntual s'arriba al nostre particular viatge per la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Avui us portem un munt de novetats de gènere rock, però sense oblidar-nos dels grans èxits del gènere. Així doncs, si ja esteu còmodes, començarem el programa amb noves propostes. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem!
3: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Paralyzed. Aquesta cançó dona títol al tercer àlbum de la superbanda americana Black Swan, del hard rock de USA al power metal dels alemanys Freedom Call. La banda, que va sortir l'any 99, ara extreu el seu 15è àlbum d'estudi. Entre els tracks destacats, aquest, Heavy Metal Happy Core.

Lifeline és una de les noves del guitarrista de Chicago, Joel Hoekstra, veterà músic de hard rock que va formar part de bandes tan importants com els Whitesnake i el Sabaton. Continuem amb una de les bandes més emblemàtiques de Finlàndia. Formada l'any 89, ara extreu un single de presentació del nou àlbum dels The 69 Eyes. La cançó en concret, aquesta, Eyes of Earth.

More Than Feeling és una icònica composició dels Boston i pertany al seu disc de debut de títol homònim. Doncs bé, aquest 2026 farà 50 anys. Al capdavant com a principal compositor i productor Tom Scholz i Brad Delp com a impressionant vocalista. L'àlbum de l'any 76 inclou 8 tracks. Un altre dels importants és aquest Peace of Mind.

Streets of Minneapolis. Aquesta és la cançó de protesta que el passat mes de gener Bruce Springsteen va enregistrar. Una resposta al servei d'immigració tan violent a la ciutat de Minneapolis. Tot seguit el mes nou de John Corabi en solitari, després de passar per els Motley Crue i Dead Daisies. El proper 24 d'abril traurà nou àlbum, titulat com aquesta peça, New Day.

Gimme Some Lovin' és una cançó original de l'any 66 de l'Spencer Davis Group. I aquesta és la versió que van gravar els britànics Thunder l'any 1990, inclosa en el seu àlbum de debut. Anem per una altra versió. El veterà cantant country William Lee Gould, membre dels històries Oak Ridge Boys, ha gravat amb uns quants companys una composició dels Eagles de l'any 72, Peaceful Easy Feelin'.

Anything is Possible és una de les tres cançons que Bryan Adams ha composat per la pel·lícula d'animació Charlie the Wonder Dog per aquest 2026. I amb una més d'aquesta banda sonora tancarem la paradeta, amb una composició amb un cert regust a Beatles que porta per títol You Got to Believe. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: aquí.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera. La música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
4: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles, ni sobretot en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: fer com aquest nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera.
6: Estem al 107.9 de la FM,
5: a radioabrera.cat
6: i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm,

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: No pots dormir?
3: No pots dormir, no pots dormir.
2: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.